0: Miguel de Cervantes Saavedra.
1: Miguel de Cervantes Saavedra.
0: Dômyselný rytier Don Quixote de la Mancha. Slovenské vydavanie.